0: directas.
1: La Generalitat ha recibido la mención de honor a los servicios de extinción y emergencias de la Comunidad Valenciana por colaborar durante la extinción de los incendios forestales registrados en los montes de Extremadura durante el verano de 2025. El aeropuerto de Castellón ha reforzado su catálogo de destinos con la activación este sábado de las rutas de Asturias y Bilbao operadas por la compañía Volotea. Hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco. La Asociación Española contra el Cáncer ha puesto en marcha una campaña cuyo objetivo es acabar con la promoción de los vapers en el deporte y su consumo entre los jóvenes, porque se está multiplicando en los últimos años y fumar y vapear son acciones nocivas para el organismo.
2: A nadie se le escapa que estos productos de tabaco calentado no son inocuos y la propia industria lo admite sin problema. Y que la población más vulnerable, menores de edad y jóvenes, tienen una percepción del riesgo menor. De hecho, lo que explica este año la OMS es que estos productos están diseñados para atrapar a los más jóvenes.
1: Es la reina Leticia que en este Día Mundial sin Tabaco advierte del peligro de los vapers para la salud.
3: La gente que fuma, en mi opinión, huele muy mal.
4: El humo cuando eres fumador pasivo hace hasta más daño, entonces.
5: Invito a aquellas personas que fuman a que no fumen y que tampoco vapeen.
1: En 9 puntos de la ciudad de Valencia se han instalado prototipos de Fórmula 1 por advertir de este hábito nocivo para la salud, ya que este deporte incluye campañas de promoción de los vapers y la nicotina. Natalia Ruiz, coordinadora de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia.
6: Se han colado en los circuitos, igual que hizo el tabaco en su momento, con logos, con patrocinios, con colaboraciones, que lo que facilitan es que asociemos el consumo de esos productos, de los vapers o de las bolsitas de nicotina, por ejemplo, con valores aspiracionales asociados a este deporte en concreto, como pueden ser la innovación, el éxito, la competición, que son valores pues admirados entre los jóvenes.
1: Los prejuicios reales del vapeo pueden ser más nocivos que el tabaco. La campaña lo traslada a una imagen de un vaper con sabor a cáncer. Antonio Llomartes, el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer.
7: Y todavía lo que es peor, los jóvenes. El 53% de nuestra juventud entre los 12 y los 15 años vapean. Y dentro de esos aerosoles, aparte de que muchos tienen nicotina, dirán, no, es libre de nicotina. Falso. La mayoría tienen nicotina cuando no tienen marihuana, que es otro problema gravísimo.
1: El Valencia Basket visita la pista del Barcelona a las 7 de esta tarde en un partido aplazado que cerrará la fase regular de la Liga Endesa, en el que un triunfo le permitiría recuperar la segunda posición y teóricamente le ofrecería un camino más sencillo en las eliminatorias por el título. Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket.
8: Estamos en disposición de, si ganáramos el próximo partido, va a ser muy difícil, lógicamente, pues igualaríamos las victorias que conseguimos el año pasado, y como el año pasado, pues nos valdría para alcanzar la segunda posición, como ya hicimos el año pasado. Ojalá lo consigamos, sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, pero bueno, intentar estar centrados en ese partido, no pensar más adelante y a ver si podemos jugar un buen partido y ganar.
1: Por cierto, que el base del Valencia Basket, Sergio de la Rea, ha sido nombrado mejor jugador joven de la Liga Endesa, un reconocimiento en el que sucede al dominicano Jan Montero, compañero suyo en estas últimas dos campañas en el equipo taronja. Y en la cultura, Hilo Rojo es la primera publicación poética de Víctor Domínguez, un joven valenciano, músico, amante de la poesía y la literatura, una muestra que el conocimiento siempre suma y el tesón logra los sueños, como es la publicación de un libro basado en vivencias personales.
9: Lo que le quería imprimir en este primer libro es un poco esa esencia de lo que me ha ido formando como escritor, sobre todo el rap en el sentido rítmico. Quería, y creo que lo he conseguido con el Hilo Rojo, que sea un poemario rítmico, a pesar de que el origen principal no se basa en la rima, como sí que hacía en el rap.
1: Y otra propuesta, La cultura del mercat, recoge una labor periodística de investigación que pone en valor la importancia de los mercados tradicionales. Su autor es Paco Alonso.
10: Como usuario y amante de los mercados, y en concreto idolatro al mercado central, pues he ido viendo que con el paso de los años los mercados han ido cambiando de usos, cambiando de perfiles, cambiando de fisonomía los puestos de venta, cambiando los clientes.
1: Frente a la frialdad de la compra en las grandes superficies, la cultura del mercat reivindica la calidez de los mercados. Un libro publicado por Bromera.
11: En temps de primavera, molta cirera i poca cullera. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix, per a la bona gent. Desde Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Avui viatgem entre la memòria audiovisual, la cultura popular i la música en València, des dels paisatges de la Canal de Navarrés i una pel·lícula imprescindible sobre la nostra identitat, fins al mercat de l'Escuraeta i les cançons que han marcat la història de les trobades. Comencem. Obrim la finestra al Conta'm que vull saber. Descobrim un trosset d'on vivim, del que som i del que ens rodeja. Entre muntanyes suaus, fonts naturals i camins d'aigua, hi ha un poble de la Canal de Navarrés on l'estiu fa olor de pinar i de terra humida. Un lloc on molta gent ha crescut banyant-se en basses naturals, passant el dia entre ombres i berenars, i on la natura no és només paisatge, sinó part dels records de tota una vida. Parlem de Navarrés, i només començar el recorregut, els veïns ho expliquen amb estima. Si la natura forma part de la identitat del poble, espais com Playa Monte, coneguda per molts com la platja d'interior de la comarca, o els xorradors, continuen sent punts de trobada per a famílies i amics.
0: Quan arribes al poble, sorprèn la part més alta i més antiga, situada a la dreta, sobre la falda de la muntanya, i coronada per l'ermita.
12: Més enllà de la seva bellesa o del valor natural que tenen, per a nosaltres estan plens de records i de vivències.
13: Puges a l'ermita en hivern i veus totes les xemines enceses, perquè veus tot el poble, els alrededors.
12: La gent que ve per primera vegada sol sorprendre's, sobretot, jo crec que de la barreja que tenim entre el que és muntanya i aigua.
14: L'impacte visual de Playa Monte, una platja interior enmig de la muntanya, sent la primera en tindre la bandera blava.
15: Playa Monte, sobretot, és un punt de trobada a l'estiu i ara, sobretot.
0: La prehistòria de Navarrés podem situar-la en l'abrigo del Garrofero, on trobem pintures rupestres, patrimoni de la humanitat.
11: Però Navarrés també s'explica a través de la cuina. Els veïns parlen de receptes humils de les que passen de generació en generació.
14: Les cassoles d'arròs al forn per Sant Gregori, les catalinetes, les orelletes en les comunions...
16: Els gazpachos manchegos, l'arròs al forn, el mojet terriero i dolços superbons com són les orelletes o el turró de roses.
14: No hi ha cap persona que no hagi celebrat el seu aniversari de xicotet o xicoteta amb el pastís borratxo. Ma mare me'l continua fent cada any i mira els anys que tinc, el pastel borratxo de la tia Carmina.
11: I entre totes les tradicions n'hi ha una que encara sorprèn a qui la descobrís per primera vegada, l'Hora del Quijal, una celebració molt arrelada al municipi que antigament reunia els xiquets pels carrers demanant fruits secs i menjar de casa en casa, una festa senzilla, molt de poble, que encara avui es manté viva com una manera de recordar la Navarrés d'abans.
14: És com Halloween, però de dia. Quin xiquet no ha anat tocant de casa en casa i li han donat mandarines, castanyes o xutxes?
15: Agafàvem i mos fèiem en caixes carros per anar a demanar a la gent pues, que mos donara taronges, ametlles i tot el que tingueren de fruits de la tardor.
16: Vas per les cases, toques els timbres i te donen. La gent antigament te donava fruita de temporada i ara pues, els xiquets li donen diners i xutxes.
11: Perquè Navarrés és això, és un lloc on els records estan molt lligats al paisatge, on les tradicions continuen tenint sentit i on les coses més importants encara passen al carrer, al voltant d'una taula o al costat de l'aigua.
17: Escolteu, escolteu, voleu participar al nostre programa? Ens agradaria saber curiositats del vostre entorn, quines són les vostres expressions preferides, els secrets dels vostres pobles, inclús receptes de les que es cuinen a foc lent. Podeu contar-nos el que més estimeu. Enviant un àudio de WhatsApp al 69 66 71 71 8. Anoteu amb paper i bolígraf. 69 66 71 71 8. Vos esperem.
11: Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia.
17: Parlem de cinema, de memòria i de la importància de no oblidar el passat per entendre el present. I ho fem amb La invasió dels bàrbars, una pel·lícula valenciana rodada en la nostra llengua i en les nostres comarques, que connecta dues històries separades per 80 anys per reflexionar sobre la repressió franquista, l'espoli cultural i el pes de la memòria. La cinta, basada en l'obra teatral de Txema Cardenya i amb la participació d'esta casa de Ràdio Televisió Espanyola, ha rebut premis i nominacions i continua el seu recorregut per sales i amb projeccions molt especials. Avui conversem amb el seu director, productor i guionista, Vicent Monsonís. Bona vesprada.
18: Hola, què tal? Bona vesprada, Yolanda.
17: Vicent, com naix la necessitat de contar aquesta història i per què és important dialogar el present en el passat?
18: Bé, com tu bé has dit, la pel·lícula es basa en l'obra de teatre de Txema Cardenya, La invasió de los bàrbaros. Jo vaig anar a l'estrena de l'obra l'any 2020 a la Sala Russafa de València i només veure l'obra vaig pensar que havien de dur-la al cinema, que havien de fer una pel·lícula. Veure l'obra de teatre em va vindre al cap totes aquelles històries que em van explicar els meus iaios que van viure la República, la guerra i la postguerra al centre de València i que em parlaren de que la guerra va ser terrible però la postguerra, sobretot la repressió de la postguerra, va ser molt pitjor. I jo vaig sentir la necessitat d'aprofitar l'obra de Txema com a fil conductor per a posar en context aquelles dues converses i retre un homenatge a aquesta generació dels meus iaios, que és la generació que es va il·lusionar per aquell primer experiment democràtic.
17: Una pel·lícula, com dius, que està rodada en valencià, amb un equip també molt vinculat a les nostres comarques, no? Al nostre territori. Era important reivindicar aquesta manera pròpia de fer cinema? No sé si és complicat avui en dia.
18: És supercomplicat. Nosaltres només hem trobat que dificultats a l'hora de, primer, de finançar la pel·lícula i després de distribuir-la, no? I hem trobat molts problemes precisament perquè nosaltres som molt conscients d'això que t'explicava, de la importància que té que fem un cinema realment valencià, un cinema que estiga no només fet per tècnics i per talent valencià, sinó també protagonitzat per actors i actrius valencianes, que n'hi ha boníssims, que estiga rodat a la nostra terra, que conta una història nostra i, a més, que ho faci en la nostra llengua, no? Doncs això que de cara al públic s'ha demostrat ser un avantatge. Nosaltres hem aconseguit un suport del públic fantàstic perquè la gent tenia ganes de cultura pròpia. De cara al finançament, de cara a la indústria, han sigut tot problemes. N'hi ha molts prejudicis encara cap al cinema fet en llengua valenciana i fet des de València, liderat des de València. Parlar d'aquest tema, parlar de memòria històrica, parlar de repressió franquista, ens ha tancat les portes de totes les distribuïdores. De fet, l'hem hagut de distribuir nosaltres i ja, com t'he comentat, amb una resposta del públic abrumadora.
17: Estos dies continua el recorregut per les sales. Ha pogut veure el Odeón de Sant Vicent del Raspeig, a la Vés de Parc de València, també a Vigo, Santiago, Madrid.
18: En les pròximes setmanes,
17: on podem veure l'any juny?
18: Doncs mira, seguim en el ABC Parc de València, es torna a passar en el Cine Sucre de Vila-real, en John Bay, en Manuel, al Port de Sagunt, en l'Alcúdia, en Borriol, Catarroja, Xàtiva... Vull dir, la pel·lícula ens la demanen de molts llocs. Bueno, t'he de dir que ja és primícia, mos l'han demanat de Mèxic i mos l'han demanat
17: també
18: de Tòquio. És de l'Institut Cervantes d'allà, que per sort el director de l'Institut és valencià i la va veure en Vila-real i des del moment que la va veure ens va dir que la volia presentar allà perquè pensa que és un testimoni fantàstic per a mostrar al públic japonès una història real espanyola de postguerra. No?
17: Vicent Monsonís, director, productor i guionista de La invasió dels bàrbars, moltes gràcies per haver estat avui als micròfons de la ràdio pública i enhorabona per una pel·lícula que és necessària, valenta, que parlem de valentia, i feta des del compromís amb la memòria, la cultura i també amb el cinema valencià. Moltes gràcies.
18: Moltes gràcies a vosaltres i moltes gràcies als espectadors.
19: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes.
11: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. 31 de maig, queda poc per a l'estiu i avui és d'aixòs dies en què ve de gust eixir al carrer i deixar-se portar per racons més emblemàtics, plens d'història i vida. Imma, no ho creus? Bon dia, vesprada.
20: Bon dia, vesprada, Yolanda. Mira, si ho crec, que de camí a la ràdio he passat per la plaça de la Reina. I ja som parat.
11: A on? Sorprèn-me.
20: En el mercat de l'Escuradeta. No sé si en tenies tu una de menuda, però jo recordo haver jugat molt amb una escuradeta que em portaren els Reis un Nadal. Com diu el diccionari, és una reproducció a escala reduïda d'atifeix d'ús domèstic. Plats, gerres, perols, llibrets, amb què juguen els xiquets. Sempre m'ha agradat cuinar i crec que comencé així, jugant. A la ciutat de València, als peus del Micalet, des del diumenge que se celebra la festa de la Mare de Déu dels Desemparats fins al diumenge que celebra el Corpus, es pot visitar un mercat molt especial d'artesans de la terrisseria, el Mercat de l'Escuradeta. Carme Miquel, en el llibre Aigua en Cistella, ens conta què podem trobar-hi. Després solíem anar cap a la plaça de la Mare de Déu i miràvem l'Escuradeta amb tots els perolets de fang que venien i els xiquets i xiquetes tocaven campanetes de fang que els hi havien comprat. Hi ha documents que situen l'origen del mercat, un dels més antics de València, al segle XIV. Es va concebre perquè els artesans novells i els aprenents que volien accedir als gremis exposaren les seues obres als mestres. Prop, en la plaça del Miracle del Mocadoret i en la plaça Redona, encara trobaran botigues d'artesans, molt poques ja, però no haurien de perdre l'ocasió del mercat de l'Escuradeta, per qualitat i per tradició. Encara que avui les tendetes estan uniformitzades i hi ha molta cosa feta per als turistes, poden vostès encara trobar cassoles d'obra per a un bon arròs al forn, llibrets, perolets i gerres per a fer olives i verdura en samorra, botiges, morters i picamans, tot allò que necessites per a la cuina. Però també campanetes, vidrioles i xiulits en forma de pardalets per als menús de la casa, plats de decoració, beneiteres, alfavigueres, en fi, el fang convertit en art.
11: Parem l'orella des dels avantpassats fins a les noves tendències. Una mirada sonora amb context i sentiment amb el musicòleg Josep Vicent Frechina. El diumenge passat vam parlar amb la presidenta d'Escola Valenciana sobre la recta final de les trobades en valencià i avui tornem a parlar d'elles, però en clau musical. Conta'ns, Frechina, bon dia, vesprada.
21: Bon dia per la vesprada. Ara que les trobades d'escoles en valencià encara en la recta final de l'edició d'enguany, volem dedicar avui l'espai a les seues cançons.

0: Escoltem El Diluvi, cantant Terra que no oblida, la cançó de les trobades de l'any 2023. Les trobades d'escoles en valencià des de la seva creació l'any 1986 són, sense cap mena de dubte, el moviment civil més important que hi ha hagut al nostre país en les darreres dècades. Una mobilització multitudinària de reivindicació lingüística des de la base, que convoca cada any milers de persones, les xifres oficials ja fa temps que superen els 200.000 participants, de dalt a baix del territori. Des de fa uns anys, cada edició té una cançó de les trobades, que és un tema musical creat expressament per acompanyar la campanya anual, transmetre el lema i donar-li un caràcter lúdic i emotiu. La cançó ha estat interpretada en les darreres edicions per Dani Miquel, Els Jovens, L'Airó, El Diluvi, que escoltàvem ara mateix, Andreu Valor o Bèrnia. La d'enguany la interpreten Canta Canalla i el seu títol és tota una consigna de vida. Xiula, balla, riu. Feu-los cas. Fins la setmana que ve.
1: Yep.

0: Reyes.
1: Doncs ja sabeu, a xiular, a ballar i a riure. I aprofitem per convidar-vos a una edició molt especial de la Plaça del Llibre que es celebra a Catarroja a partir del pròxim dijous. A Massó deixem per avui rebre una forta abraçada de Caterina Villarejo a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.